Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Kesteil. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Tu stai morendo canto, sono 9 giorni nuovi.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Hola, hola, bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Castell a través de 103.4 de la freqüència modulada. També ja sabeu que se mateix a través de les zones d'internet, de les línies internetianes, a la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, aj-escastell.org. També pots anar amb el mòbil o amb l'ordinador a Radio Garden. Allà també us trobaràs. I també, si li dones a Alexa, dius, Alexa, posem Radio Castell. I ella fa feina. Que la pone. Les 10 del matí i 3 minuts. Diumenge, diumenge, amb tots vosaltres, amb un servidor, en Xavi Llopis. Espero que hagueu tingut una molt bona setmana i espero que passeu un molt bon dia i sobretot pues, que passeu una bona estona des d'ara i fins a les 2 menys algo, que us acompanyaré. Home, no, millor dit, com m'agrada dir, us farem companyia mútua. Bueno, després dels temps d'estiu, de cel obert, de cel obert, ai, xai, encara vas... encara no has fet escola a cal. Amb el diumenge d'estiu, ara, doncs ara ja començam aquest tram de diumenge a seques, que mos durarà durant tota aquesta temporada. Fins a estiu, qui ve? Ja ho veurem. Però bueno, en principi fins a estiu. El menú per al dia d'avui, pues, no pararem un desastre, simplement ara arribarà el moment de posar-nos al dia, unes quantes cosetes, per estar allà a la xetxa. Després farem una estoneta de músiques així més noves. Fins les 11 aproximadament. A les 11 obrirem telèfon, el 971-36-85-63, i també, com ja saps, el 644-67-4750, que està ja a la teva disposició per enviar pues, missatges de WhatsApp mateix. A partir de les 12 torna Escolta Menorca, aquest quilòmetre zero de les nostres músiques, fins a la 1 del migdia. I després ja veurem, sorpresa, un pot de musiqueta, evidentment. I ben segur que anarem incorporant algunes cosetes d'alguns espais dins el diumenge. Ara que ve, o vindrà, perquè de moment no ha vingut, aquest temps d'estar més recollits, aquest temps de més frescor, però aquí un servidor està suant la gota gorda.

I encetant aquest temps de posada al dia, pues avui és dia 27 de setembre de 2026. El sol ha sortit a les 7:34 minuts d'avui de matí i se posarà a les 7:31 minuts d'avui vespre. La lluna farà el mateix, però a les 7:40 del vespre sortirà, i a les 8:19 minuts de demà de matí se n'anarà al llitet.

Ja que dic que, bueno, va fer esple la lluna ahir i avui ja serà, quan surti ja serà menguant amb un 99% d'il·luminació, així que encara se ben veurà. En aquests moments aquí a la població d'Es Castell tenim una temperatura de 25 graus. La humitat és del 71%. I mos bufa fluixet, dels donaris. De Gregal. En el dia d'ahir, aquest dissabte 26, us va fer unes temperatures màximes de 29,8 graus, més en concret a la zona de Cala Galdana, aquí a Menorca. I la mínima se la van dur en 14,1 graus en els plans de l'O.

Aquesta informació la recollim gràcies a IBMeteo, ibmeteo.com, i podeu anar en qualsevol moment, i també a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, que per el dia d'avui ens dona aquesta predicció d'intervals nuvolosos, sense descartar qualque precipitació en general dèbil i ocasional a partir des de capvespre. Temperatures nocturnes en descens i les diurnes amb pocs canvis. La previsió és de vent fluix de llevant i del sud-est.

Per el dia d'avui s'esperen unes màximes de 29 i mínimes de 19 graus. Amb vent de xaloc de 15 km per hora de mitja, diguéssim, a la banda de Ciutadella, amb una possibilitat de pluja de 60%. En el Mercadal, a la zona centro, màximes de 28 i mínimes de 19 graus. Predominarà el vent de llevant a 10 km hora i un 70% de probabilitats de pluja. I a la zona de llevant, a Moa, màximes de 27, mínimes de 19 graus. També ens diuen que bufarà, predominarà el llevant en 10 km hora i un 40% de probabilitats de pluja. La temperatura de la mà en aquests moments, la Silla de Menorca, està a una mitja de 26,7 graus. I per demà dilluns, dia 28 de setembre, la previsió per la zona de llevant és d'unes màximes de 28, mínimes de 23. Bufarà de xaloc a un màxim de 25 km hora, una mitja, podríem dir. Probabilitat de pluja 0%. I a la zona de ponent, màximes de 29, mínimes de 22. També el vent de xaloc serà predominant, amb una mitja de 20 km per hora. I també probabilitat 0 de pluja.

Anem ara amb el santoral del dia d'avui. Aquest 27 de setembre de 2026. Podeu felicitar a qui ens diguin de nom Fidencia o Aurelio. Aurelia. També Santa Neomícia i Santa Vicent de Paul.

0: 12 minuts passen de les 10 de matí d'aquest diumenge i anem a la felicitació del dia per aquest, per aquesta gent que en el dia d'avui, aquest 27 de setembre, fa any, celebra qualsevol aniversari, fa festa, ja ho sabeu. A nosaltres us agrada fer-ho amb una cançoneta i després d'aquesta promo sonarà Dama y Vagabundo d'un grup que ha estat molt viral, que es diuen Envido 6.
1: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

I després d'aquesta cançó de felicitació i també d'aquestes dues promos de la ràdio, continuem amb aquesta posada al dia i ara li toca el moment a les frases. Avui en una de Robert Collier ens diu així: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.

Passen 23 minuts de les 10 de matí. Aquí és la sintonia de Ràdio Es Castell. Això és diumenge. I ara anem a fer un petit repàs informatiu.

La connectivitat aèria és un dels assumptes que miren ja cap a la temporada baixa. El diari informa que Menorca afrontarà l'hivern en 5 rutes aèries directes: Barcelona, Palma, Madrid, València i Londres. Per lo que fa a habitatge, es Mercadal comptarà amb 39 pisos públics de lloguer després de la licitació d'una promoció de 9,7 milions d'euros. I també es debat el futur dels habitatges de la Sareb que hi ha a Silla de Menorca. Per lo que fa a successos, Salvament Marítim ha recuperat el cos sense vida d'un home a les aigües de la cala de Sant Clusa, en el nord-est de Silla, després d'un avís d'una persona desapareguda i la localització d'una embarcació sense tripulants. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies del cas.

l'actuació municipal relacionada amb la recuperació del trànsit a la plaça d'Esborn. El castell, la plataforma de la Cala Sant Esteve, reclama una investigació independent sobre el despreniment mortal ocorregut a la zona. També diu que a partir de dia 1 d'octubre entraran en vigor noves normes de circulació que afectaran a patinets, bicicletes i motocicletes. Per lo que fa en els esports, el bàsquet Menorca ha començat la primera FEB amb una derrota ajustada 69-68 davant el grup Alega Cantàbria. En voleibol, la Barca Menorca ha superat el Padova italià per 3-16-2. En quant a futbol, el Mercadal ha empatat amb un Santanyí. I a Mont s'ha acabat el Mundial de Snipe amb bord per als nord-americans Ernesto Rodríguez i Taylor Sherman. Per Espanya ha tocat la medalla de bronze.

Avui, dia 27 de setembre, et celebres Dia Mundial del Turisme. També és el Dia Mundial dels Rius. El Dia Europeu del Donant de Medula Òssia també és avui, dia 27 de setembre. També és el Dia Mundial de la Retinosi Pigmentària. Dia Internacional de les Persones Sordes. I també és la Jornada Mundial dels Migrants i Refugiats.

pel que fa en el dia mundial del turisme, aquí a Es Castell, l'Ajuntament d'Es Castell ha organitzat una jornada especial per descobrir la història i els racons més màgics del municipi amb activitats gratuïtes. A les 10 del matí ha començat una visita guiada per Es Castell, que s'ofereix en català i francès, i a les 12 hi haurà una altra roda, una altra ruta, en castellà i anglès. També teniu a Talassa, en el Centre de Patrimoni Marítim, visita guiada a les 10 i mitja i a les 12. I també en aquest Dia Mundial del Turisme hi haurà portes obertes en el Museu Militar, que trobareu aquí a l'Esplanada del Castell, a partir de les 10 i fins a les 1 i mitja del migdia. Totes les activitats són gratuïtes.

donant un poc d'informació relacionada amb aquest Dia Mundial del Turisme. L'any 1979, l'Organització Mundial del Turisme va proclamar aquest 27 de setembre com a Dia Mundial del Turisme per commemorar l'aniversari de l'aprovació dels seus estatuts. La declaració d'aquest dia va tenir lloc a Torremolinos, a Espanya. La data se considera, a més, apropiada perquè coincideix aproximadament amb el final de la temporada alta de vacances a l'hemisferi nord i el començament, diguéssim, a la meitat sud. Per què et celebres Dia Mundial del Turisme? Per tot aquest turisme és un sector que ha anat en augment en els darrers anys. Cada vegada més persones s'aventuren a visitar llocs llunyans i també integrar-se en l'agendes llocs, descobrint noves cultures i nous paisatges. El viatjar s'ha convertit en un plaer en el que aspiren milions de persones de tot el món. Diferents aventurers i aventureres per trobar noves metes, viatgers en recerca de noves experiències, fotògrafs i, en general, qualsevol persona. El creixement ha sigut tal que s'ha passat dels 25 milions de desplaçaments l'any 1950 en els 1.300 milions avui en dia. Això provoca uns ingressos que han passat des dels 2.000 milions de dòlars en els 1.260 bilions. Un creixement exponencial, evidentment. Les raons d'aquest augment de viatgers a tot el món són variades i es podien nombrar diferents, com la Declaració Universal dels Drets Humans, que va reconèixer a tots els treballadors el dret de les vacances, la millora de les condicions laborals a molts països, la classe mitja ha augmentat a tot el món, l'abaratament del transport i l'ús de les noves tecnologies que fa més accessible la informació per viatjar. Hi ha que dir que el sector del turisme s'ha diversificat molt en el segle XXI, precisament degut a aquest creixement. I les agències s'especialitzen en, per exemple, viatges d'aventura, fotogràfics, de relax, de platges i altres.

Això sí, degut a aquest creixement que s'ha experimentat amb el turisme, és important conscienciar la població sobre la necessitat de fer un turisme sostenible que aporti beneficis a llarg plaç en els països i a les comunitats, ajudant en el seu desenvolupament. Les darreres celebracions del Dia Mundial del Turisme s'han centrat precisament en un turisme sostenible, amb un lema que diu "Viatge, disfruta, respecte". Això no lleva que hi hagi problemes a alguns llocs per culpa de l'augment dels turistes. En algunes grans ciutats, i no tan grosses, el turisme planteja nous reptes, ja que en determinades èpoques d'alta ocupació la situació es torna bastant complicada i molts dels residents locals es queixen dels problemes causats per la falta de regulació del turisme en aquest sentit. A més, la baixa qualitat de certs perfils de turistes perjudica no sols els residents del lloc, sinó també a la imatge d'un país sencer, com podria ser el cas anomenat turisme de borratxera en determinats llocs d'Espanya. També hi ha que dir que el turisme causa problemes també a les muntanyes més emblemàtiques del planeta, com és el cas de Mont Blanc, el Cervino o l'Everest, causant verdaders embotellaments que en ocasions han donat pas a accidents mortals. Tot això ens té que fer reflexionar de la importància en establir les bases per una sostenibilitat del turisme a tot el món.

Ei, Gerana, bromes a part, amb aquesta Dama i Vagabunda que han versionat en la cançó que hem posat antes, amb les felicitacions.

Hem escoltat una Shakira. Ambas Die Die, una d'aquestes cançons que, bueno, ho han patat, ho han donat tot durant l'estiu del 26. I també aquesta d'en Quevedo, el

també aquesta és una de les cançons que ha sonat més durant aquest estiu. I no m'equivoco, Sergio Ramos, acompanyat de Niña Pastori i Rete One, amb aquest tema titulat La Roja Baila.

I el curiós d'aquesta cosa és que, bueno, sí, hi havia una cançó oficial de La Roja, però aquesta és la que cantaven ells per agafar brio i ganes per enfrontar els partits. Superestrella de Naitana.

I aquí s'han juntat una de ses, bueno, dues de ses veus que van agafant posicions en aquest mercat musical espanyol, que són Lola Índigo, Namimi i Nana Mena, amb aquest

11, 2 de matí i 12 minuts. Diumenge, diumenge 27 de setembre de 2026. Acabem aquest repassó d'aquestes cançons que han rodat i han estat més virals durant aquest estiu del 2026 amb en Quevedo de nou, amb aquest tema El Golpito, que, bueno, juntament amb els cantants de Nueva Línia, bueno, ex-cantants, perquè hi va haver rebombori durant l'estiu, pues elles van aconseguir, bueno, juntament amb en Quevedo, pues, aquesta cançona. I ara veurem què fan elles. S'anomenen ara Les 4.

0: 6 minuts i mig passant de les 11 de la matí aquí a Es Castell en directe rigorós, diumenge. Telèfon obert 971-36-85-63. A veure, banc, qui és que ensata o rompa gel, que diuen. Vinga, i si voleu uns pos deures. A veure quina és la cançó que mos du a l'estiu. Si voleu, eh? Ja que dius, aquesta cançó me du a l'estiu. Només posant-la, bueno, és com si m'abtuguessin les ones. O si, me tinc que posar xivit, perquè fa molta sol. Bueno, és igual, eh? Si us saludam, com sempre. Mos enviam a salutacions entre un i altres. Mos posam al dia. Fem una revisió. I si voleu demanar una cançó, evidentment, la posam. Vinga, si per qualcú, si allò que dius, mira, m'he oblidat el nombre, te lo repito. 971-36-85-63. I també pots enviar un WhatsApp en el 644-674-750. Bueno, ja heu sentit que el piticlin, piticlin del telèfon ha sonat. Anem a veure qui hi ha a l'altra banda del fil telefònic. Sí, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Qui hi ha? Qui és vostè?
1: No me coneixes,
0: Dario. Bon dia, Juana.
1: No me coneixes perquè si no...
0: Això és, que no te coneixem perquè estàs...
1: Estic fatal, eh?
0: Ai, ai, ai. Hauràs de tancar les finestres.
1: I tinc tancada perquè si no tinc corrent.
0: Ah,
1: i que... Ja hi ha dues setmanes que ho faig.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, jo ho conec, però no. I ahir vaig allà a tancar portes perquè feien portades.
0: Uep.
1: De fet, jo tinc davant i darrere, saps?
0: Clar.
1: No és igual, de... i el sol no entra ni davant ni darrere, va per enmig.
0: Clar, no, perquè no hi hagi portades o un ganxo o un bon còdol.
1: No, tancat, i ja està.
0: També, també, però després, si no hi ha aire...
1: Davant i darrere obert, i ja està.
0: Bueno, ben fet.
1: Bon matí.
0: Moltes gràcies.
1: Un salut a tothom i ara, si escolti, si no escolta, s'ho perd.
0: És qui no escolta o li enviam per senyales de humo.
1: Vale, Xavi.
0: Molt bé, moltes gràcies, Juana. Que passis una molt bona setmana.
1: Sí.
0: I ja tinc apuntada la cançó que m'has demanat per el WhatsApp, eh?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Vinga, ja. Adéu, Juana, bona setmana.

0: El 9-7-1-3-6-8-5-6-3 ha sonat de nou. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Nani Ni Mercadal. Com està aquesta senyora?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Ella és.
0: Com estàs?
1: Sí. Sí, pot ser una cançoneta.
0: Bueno, això per sí. Supuesto.
1: Si ho fas barat, tu.
0: Bueno, avui ho regalam.
1: No, avui és el dia d'aprofitar. Bé, saludar a na Marga Lombarte.
0: Molt bé.
1: Na Getrudis. Uh-huh. O sigui que tots els que criden en diumenge que quedin saludats.
0: Vinga, i si hi ha qualcú nou que s'animi, també.
1: I la cançó?
0: Vinga, apunto.
1: Creo que és aquella de Machín que diu, mira que eres linda, que preciosa eres.
0: Mira que eres linda.
1: Mira que eres linda, creo que se titula, troc, eh?
0: Vale, jo me l'apunt i ara mentre la cerc.
1: Bé, sobretot que quedi tothom saludat. És el diumenge.
0: Molt
1: una
0: bé.
1: Abraçada per tots.
0: Escolta, Nini, una pregunta.
1: Digui.
0: Que vas poder escoltar el pregó?
1: No, sí, per d'això. Per el mòbil aquest que deia que un, la meva neboda me va dur el mòbil.
0: Ah, que ho veus, que bé, molt
1: jo
0: bé.
1: Jo vaig sentir.
0: Un èxit, idò, així, eh?
1: Un èxit i molt guapo.
0: Ole, solucionada.
1: Sí. Sí, gràcies.
0: De res.
1: El teu interès, Carlos.
0: Bueno.
1: Ah, ja t'ho dic, Carlos.
0: Ara m'has batiat de nou.
1: Ah, ara sí, no sé com ha sortit de Carlos.
0: Que bo. És meu germà, ho és, Carlos, però...
1: Que bé.
0: Que bo.
1: Doncs mira, a la meva edat tot hi entra, saps?
0: Bueno, està tot per
1: mi. Fem una darrere l'altra, no en fem una tota sola, no? Ara ja és una darrere l'altra.
0: Jo en tinc 55 i m'empès que ja t'agaf de fer-ne una darrere l'altra, imagina.
1: Que jove, tu, fill meu.
0: Sí, però ja veus que... Esterrat i comença a fallar.
1: Espera, i jo no comenci, espera. I seràs a temps.
0: Vale.
1: Molt bé, bé.
0: Molt bé, moltes
1: que no
0: gràcies.
1: Decaiga, que no decaiga.
0: Ole! Una abraçada. Dale. Molt bona setmana,
1: Nini. Adéu, gràcies. Adéu.
0: I després de Nen i Ni Mercadal, a qualcú més ha marcat el telèfon. Bon dia.
2: Hola.
0: Hola, hola.
2: Jo no som gaire coneguda ara, però bueno, me coneixeran. Tots els que escolten me coneixeran.
0: Bueno, només que diguis el nom ja ho tenim aclarit, ja.
2: Sí, senyor, sí. Son la bienvenida.
0: Bienvenida, pues benvinguda. És un xiste fàcil, no? Com
2: no, és que he sentit una Juana...
0: Sí.
2: I com que fa molta estona que no sé res d'ella, dic que abans que na Juana no deu estar bé o qualque cosa...
0: Afònica, sí, afònica. Se'n va de juerga i després mos demos estar afònica.
2: No, ja sé on vaja.
0: No diremos nada, no? Ai, molt bé, benvenida. Moltes gràcies per telefonar. Que
2: tens...
0: Sí, que en tens qualcuna que... Bueno, si en tens qualcuna de pensada, evidentment, però allò que diguis
2: jo?
0: Una cançó que t'adugui a l'estiu, que diguis, comença aquesta cançó no. I madur...
2: No, jo totes m'agraden. Sempre quan m'han posat una de les ràdios, totes m'agraden totes.
0: Que bo.
2: Tu posant que t'agradi i ja està.
0: Bueno, però si en tens qualcuna de preferida, jo la cerc i la
2: no.
0: Posa.
2: Jo m'agraden les cançons menorquines, totes.
0: Idò, veus, ja tenim aquí una selecció...
2: Si no sabia bé, et posa l'essa que tu vulguis.
0: Una de menorquina. Almenys serà menorquina, ja no serà, per exemple, jo què sé, en Roberto Carlos, perquè ell no era menorquina.
2: Sí, jo som menorquina, jo som d'aquí, de Castell.
0: Per això.
2: De menorquina, de Castell.
0: Molt bé, idò, posarem una cançó menorquina per la bienvenida.
2: Molt bé, Xavi.
0: Moltes gràcies. I bueno, que no siguis a darrere i així mos coneixerem més. Almenys duïdo.
2: Això mateix, sí. Vale.
0: Una abraçada molt forta i molt bona setmana.
2: Adéu, igualment.
0: Adéu, bon dia. Una bienvenida que s'ha estrenat, moltes gràcies per telefonar en el diumenge i abans qui s'anima en el 9-7-3-6-8-5-6-3.

0: tenim de fondo en els Dire Straits, però també tenim una cridada. Molt bon dia.
1: Bon dia, guapo, com va?
0: Molt bé. Què és una Gertrude, vostè?
1: Sí, sí, un trosset. No molt gros, però un tros. Ja no és molt gros, però bon, encara n'hi ha un tros.
0: Bueno, molt... No,
1: ja
0: no t'enduites bé, ni s'ha cremat
1: no,
0: res
1: no,
0: últimament.
1: No, no, no.
0: Està tot bé.
1: No, no m'enduites bé i s'aigo menys, perquè que s'aigo, si no m'amirto de la mà, no em cau ni una gota.
0: Oh, lots.
1: És un desastre, però això...
0: Haurem de posar esparsors des de la platja fins a...
1: Sí.
0: Fins...
1: No, però ara, sense bromes, això de s'aigo és molt seriós, no plou per res aquí, eh?
0: No, no, mos té
1: més... Veus aquest desastre d'aigua a Palma mateix, aquí ni una gota, tu, com aquest qui diu. Però bé, no és el que hi ha.
0: Mos esquiva.
1: Allò,
0: s'aigua és esquiva.
1: Xavi, que no decaiga i ja n'has tingut una de nova avui.
0: Sí, sí.
1: I ja està, eh?
0: Clar que sí.
1: I... Que en venguin moltes.
0: Vinga, quina cançó... Que tens qualque cançó a tu, en Rafael, que mos dugui a l'estiu? Que diguis, mira, aquesta cançó...
1: Bueno, sí, hi ha moltes en aquest moment, no sé quina te tindria que dir, però sí, hombre, clar, que n'hi ha moltíssimes, moltes, ara ni m'ho surt cap. I que si tu... Però l'home ja me'n sentirà i te la dia la setmana que ve, vale?
0: Vale, i per avui quina vols que et posi?
1: No, no sé que vulguis.
0: Vale.
1: Em feia un... Mangüey, diu.
0: Mangüey, molt bé, secretari.
1: El meu fill diu Mangüey, què? Mangüey de Francia. Molt bé, ja l'has sentit, eh?
0: No he sentit el de Mangüey perquè ho has dit tu, perquè...
1: D'en Frank Sinatra, diu ell.
0: Ah, vale, clar.
1: Ah. I, bueno, i bé, un record per tots els que escolten, que facin un bon diumenge, i per les de Ferreries també, i els de Palma, vale?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: I si estiu no m'ho deixa, perquè creu-me, que cosa que en Ciber puc berenar dins la terrassa, ara com el sol ha de ballar tant, i mentre, el de matí mentre de cop, ara ja fa dos dies que li dic a en Rafael, jo no vull berenar aquí, perquè que me toca el sol i m'estic fregint, perquè... Fort,
0: és que no hi ha manera, eh? No ho tenim aclarit mai, eh?
1: No, jo quan tinc l'home em vaig baix i me refresc, aigua i ja està.
0: A fer pollera.
1: Una abraçada per una niñita també i na Margarita Lombarte, na Marga també i a tots els que escolten, d'acord?
0: Sí, na Marga mos ha escrit, però diu, després te telefonaré.
1: Bueno, jo ara també saps què passa, que ara ja tens gent i m'ha de un poc malament, però això jo, fins ara t'he escoltat molt bé, però a partir d'ara no ho sé, vale?
0: Bueno, vinga, una abraçada, venga. Molt bona setmana.
1: Vale, igualment, que no decaiga.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: dos minuts i falten per arribar a les 11:20 i es 9-7-3-6-8-5-6-3 ha sonat. Bon dia.
1: Bon dia, Javi. Mira, vull intentar perquè no hi havia manera de connectar amb vosaltres.
0: Hi havia overbooking, que...
1: Sí, saludar la teva audiència tan guapa que tens. És el que vull saludar. En Ajeto, aquesta senyora, en Anini, a tu sobretot, i a tothom, Javi, que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies. Fa molt de calor, la veritat, no ho tenim bé.
0: Fa moltíssima de calor. I...
1: Molta, molta.
0: No, no, creu-me, jo quan he sortit a casa meva ja suava, dic bon remil, dic, em sembla mentida, sí, que seguem a dia 27 de setembre.
1: Calor, prenda, fa molt de calor, moltes gràcies. Que de gaire, diu Nanini, un besit a tothom i gràcies, Javi, preciosa.
0: Marga, quina cançó és que m'has demanat?
1: Que... Sí, tu, jo m'agrada molt Summer. Summer, dit bé?
0: Summer, de verano.
1: Sí.
0: Vale,
1: o
0: vale.
1: Si tu vulguis, sé que tu vulguis, vale? M'és igual.
0: És que no ho havia entès per l'àudio.
1: Jo som un poc... Som molt ràpides, allà, me sap greu.
0: No, va, si espera.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: Ho hem aclarit, una... ja està.
1: Que tinguem bona setmana a tothom i salut per tothom, gràcies, Javi.
0: Igualment, que vagi molt bé tot.
1: Igualment, molt bon programa, una abraçada. Gràcies, Javi, gràcies per tot. Adéu, preciós, adéu, bon diumenge. Adéu, prenda.

Bueno, donem un parell de minutillos per si qualcú encara li fa ganes telefonar i ja prepara les cançons que mos heu anat demanant. I mentre escoltem aquest tema d'Ava, aquest Fernando...

0: Després d'avamos anar acompanyant en Joan Manuel Serrat amb aquest tema titulat Aquelles pequeñas cosas.
1: Voy a perder la cabeza por tu amor.
0: I en José Luis Rodríguez, el Puma, amb aquest Voy a perder la cabeza por tu amor.
1: Siempre de este falso sueño.
0: I ara ja venen les dedicatòries.
1: Al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo.
0: Que començarem a escoltar quan t'acabi aquest...

ens arriba en Frank Sinatra amb aquest My Way. Na Gertru i en Rafael ho volen dedicar a tota l'audiència de la ràdio, també cap a Ferreries en el geriàtric i cap a Palmanyola.

aquest tema Summer of 69 d'en Brian Adams, de part d'en Marga Lombarte, per tota l'audiència de Ràdios Castell des diumenge a diumenge, ja ho sabeu, per tothom que escolta.

Qui mos acompanya en la zona 6 de Ponent amb aquest tema titulat Ets com una altra Menorca. Una bienvenida mos ha telefonat i mos ha demanat una cançó menorquina. Aquesta mos agafa de...

li queda un minut i mig. El moment en què començarem, reprendrem aquest espai de quilòmetre zero musical. Escolta Menorca, músiques, cançons, artistes de la nostra illa durant una hora en el diumenge.

Avui torna després d'aquesta pausa durant l'estiu. Escolta Menorca. Ja sabeu que és un espai musical on hi tenen cabuda tots els artistes, cançons, grups que tinguin aquesta vinculació en si de Menorca. Cançons d'ahir, d'avui i de sempre, que sempre mos posen la pell de gallina.

com a l'anterior temporada, podríem dir, intentarem pues, recopilar músiques i cançons de grups més recents, també de fa més estona, que hi ha alguns que t'hi vaig darrere i encara no ho he trobat, però ho trobarem. I si qualque dia va bé i podem fer atracar qualcú aquí que mos vengui a contar la seva experiència i també qualque cançoneta, pues, també ho farem, clar que sí.

I ha estat aquí ara, Oliver, amb aquest 2 más 2 igual 5, la nostra menorquina, que va fent camí cap a una gran estrella. Ara és na Joana Pons en ses...

La Tramuntana, que t'ha tomat avui tot usana de Spinnaker's Band. Ha vingut abans dels llegots de Ciutadella, que mos interpreta Trash.

0: Vella Menorca del 6 de Ponent i ara Subaida amb aquest tema titulat Cap de Favari.
1: O tal vegada comença. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid.

contesta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest

senza prova. Lenta, brandant amb la mà estesa.

Hem begut a escoltar la taverna amb mestre i aprenent. I ara mos arriben ses veus i sa música d'Arrels de Menorca. Aquest trio d'aquí, des Castell, amb plora guitarra.

Pues sí, sí, la setmana que ve tornarem amb més música d'aquí, cançons de Menorca, artistes de Menorca. En definitiva, un quilòmetre zero musical. Aquí, Escolta Menorca!

la darrera hora de diumenge, amb aquest tema El Viajero, de Seguretat Social. Si l'escolteu bé, cada principi de frase de la cançó és una preposició.

fa un poquet més de dos mesos Menorca en general va, bueno, allò que diuen en castellà s'estremeció, es va, bueno, mos van col·lapsar de qualque manera arrel d'una notícia trista després de que una jove, molt jove, no s'havia deixat a causa d'un càncer, d'una malaltia que se l'havia enduit. I res, fa també poquets dies, uns 15 dies aproximadament, a través del podcast Roca Project d'en Carlos Roca, na Naya Llebrés Gallardo va sortir fent un al·legat, deixant un missatge que fa que hi pensem sempre i que no quedi assolit. Entre altres coses, entre altres activitats, ahir, per Centro de Moa, en sa música, que a na Naya li agradava molt, en sa música de ses bandes de Talaiòtics i sa xaranga i d'Ossi, vam fer un passacarrers per Centro de Moa, com dèiem, en memòria de na Naya i en recolzament de sa seva petició, que a Menorca hi hagi uns serveis oncològics en condicions.

des d'aquí, des de diumenge a diumenge, i amb el permís d'anar a Cati Pasqual, que no l'he pogut contactar, però espero que me donis el permís, Cati. Ara m'us posaré la darrera o de les darreres cançons que van sonar en el carrer de les Moreres, on també hi havia un stand en diferent merchandising, on els beneficis anaven cap a aclarir aquest tema.

Gràcies, Naya, per la teva força. Gràcies per aquest missatge que mos has deixat i aquest encàrrec que també mos ha arribat. Vull des d'aquí també agrair a Cati Pasqual, que és la persona que va enregistrar aquesta música i aquest vídeo a les carrers Ses Moreres ahir i que l'han pogut reproduir avui aquí. Qualque cosa hem de fer perquè no se quedi a l'oblit aquesta petició, aquest missatge i aquesta valentia. Gràcies, Naya. Una abraçada a tota la família i amics. Això hem de fer que passi endavant.

Ella ha estat de Xanet amb aquesta Soy Rebelde, i ara ens arriba un tema que va catapultar amb Miguel Ríos, Himno a l'Alegria.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdio Es Castell, la teva emissora municipal.

desde que tú te has ido ha estado el tema de Cecilia y ahora acabamos de escuchar Dire Straits amb aquest Ticket to Heaven. 39 minuts passen de la 1 del migdia i arriba ja l'hora de començar a plegar veles. I mos despedirem amb aquest tema de la Ludwig Bank, avui m'he trebat. Amb un tema que es titula així, Xavier, el tècnic de so.

Esper que sí, que hagi sonat bé i que tingueu totes i tots una molt bona setmana. Tornarem la setmana que ve amb un nou diumenge aquí amb un servidor, amb en Xavi Llopi, que no sé si és el tècnic de so o què, però aquí ho feim de tot. D'aquí una estona arribarà en Cristóbal Obregón amb el Rato del Buen Gusto fins a les 4. I després encara en Santi està en feina i aquest diumenge encara no pot venir amb els famosos en l'emissora. Demà de matí, a partir de les 9 de matí, en Toni Pons amb Miscel·lània Matinal de les 9 fins la 1. L'ho dit, moltes, però que moltes gràcies.

0: guerras.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Todos dicen que es mentira.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. 103.4 de sa freqüència modulada. Ràdio Es Castell, sa teva emissora municipal.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència.

0: que Dios no va a entender.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

0: sabor de tu minha mão.
1: Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

Радио Шкестейн. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: sé aquest temps de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara el disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

0: mi vida, tú cántame.
1: Ràdio Es Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

0: partir.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

grand secret des loups, toi l'oiseau, mon amour.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.